miedo. Se prende la noche. Vive. Baila.

Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

0: mama.
1: Show them.
2: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
3: Som l'estació musical per excel·lència.
4: Ripollès FM. On sents la música?

Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Jurado. Tornen els controls fronterers dintre de l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió creixent entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta. El govern italià assegurava que no cediria a les pressions espanyoles i mantindria com a mínim una setmana més els seus controls fronterers fins al 15 d'agost. I l'executiu espanyol ha respost amb controls fronterers també en ports i aeroports als viatgers provinents d'Itàlia a partir d'avui. Precisament a l'aeroport del Prat aquest matí han pogut entrar sense cues. Els controls consistiran en revisions en el control de passaport i document de DNI. Tant dels viatgers com en cas de nacionals de tercers estats, visa i permís de residència. Les mesures es practicaran de forma aleatòria i estaran en vigor fins al 7 de setembre, a excepció d'un canvi de circumstàncies que comporti la modificació d'aquest termini, segons el Ministeri d'Exteriors. I la Comissió Europea demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i a la restauració del 10 al 21%. Una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE. També s'han posicionat en contra de la proposta el grup d'economistes autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català. Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva encararia els preus i suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Les conclusions també remarquen que l'augment d'aquest tipus impositiu afectaria el turisme local i, per tant, a l'economia de proximitat, ja que els residents en zones turístiques també patirien aquest augment de preus. I anem cap a casa nostra, ja que el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha informat que al llarg de la setmana vinent es completarà el retorn dels veïns al 60% dels pisos afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet. Es tracta de 31 habitatges i un local al del carrer Sant Gervasi de Casoles. Així ho han traslladat ahir divendres al veïnat i comerciants en la reunió mantinguda on també va participar l'Ajuntament de Barcelona. Una decisió que s'ha pres després que s'hagin dut a terme unes comprovacions tècniques complementàries. Els residents no acaben de veure clars els certificats que acrediten que tornar és segur perquè venen dels mateixos tècnics que van portar les obres. I consideren que hi va haver una negligència i que és necessària una auditoria externa. De moment, les obres continuen només uns dies després que es trobés una nova esquerda estructural que allargarà fins al setembre el retorn del 40% restant dels veïns. I en el temps, avui dissabte la temperatura és lleugerament més elevada respecte ahir a la mateixa hora i al litoral i a Ponent, que no ha baixat dels 20 graus. Ja en esports, Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ella, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors. 20.000 gràcies.
1: Creu Roja.
2: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora. Carnisser, carnissera. Dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111.
3: Yo, hey, check this out.
4: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
5: i Pipi que em fas largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
4: Hit Parade.
5: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
3: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
4: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
5: Hey, what's going on? This is Somber.

Doncs sí, companys i companyes, això és Hit Parade. Soc en Jordi Casas, l'encarregat de presentar-vos aquests 60 minuts de 70s, 80s i 90s. Molt bé, aquesta careta d'entrada de Gemma Llop la proposaré l'any vinent pels Premis Grammy, Gemma? Els Premis Grammy de Vic, la teva ciutat natal. Molt bé, d'aquí una estona llarga, tindrem l'Esteve Llop, que ens portarà un tema norantero, i jo, en Jordi Casas, ara mateix saludo a tots aquells i aquelles que m'esteu escoltant en línia, o bé des d'un altaveu intel·ligent, o bé a través del podcast Spotify, iVoox, Apple Podcasts, o bé directament a través de l'FM, al Ripollès, a la Selva, Empordà, Girona Capital i el Gironès, Malleu i l'Osona, també el Baix Llobregat, el Vallès, a Barcelona, la seva àrea metropolitana, el Maresme, a l'Anoia, també el Baix

a ses illes, també, com no, a Sitges, al Garraf, i a la província de Tarragona, al Baix Penedès, a Cunit, a la Costa Daurada. Doncs res, avui, com és habitual, tindrem un carregament de música allò brutal. Començarem amb temes de finals dels anys 70, començaments

coneix. És un tema que, bé, de fet, va aparèixer l'any 1979. Kraftwerk, els pares de la música electrònica, van treure Das Model el 1978 i el 1979 des d'un àlbum que es deia Looking for

Hola, Jordi. Sí, aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Sóc més atractiu que tu i lo sabes.

companyes, molt content perquè cada dia aquest programa té més adeptes. Vosaltres, nois i noies, feu que aquest programa creixi cada dia una miqueta més.

dona Adrian Gaines, la dona Summer, que ens va deixar l'any 2012. I ara mateix a Luisa Verónica Ciccone, Madonna, amb una cançó que a l'època va causar un revolt tremendo perquè el vídeo era de missa, oi? Però molt i molt escandalós. Molt bé, Like a Prayer, Madonna donant pas al rei del pop, Michael Joseph Jackson, amb una cançó que recordareu dels anys 80 i que es deia I'm Bad.

0: records aquesta cançó. També és bo, de tant en tant, recordar música made in Spain, com aquesta cançó de Teo Cardalda i Maria Monsonís, Els Còmplices. Any 1987, i recordo que aquella època, justament a l'any 88, quan estava la cadena 13, una cadena que ja no existeix, doncs anàvem a una gran discoteca a l'aire lliure a presentar, doncs, artistes com aquests, Els Inhumanos, Toreros Muertos, Mecano, Baltimora, un munt de gent, Chris Lewis, O'Ryan, el de Valentino Mon Amour, etc, etc. Doncs bé, una vegada era una època de...
1: Ponme otra, que me voy.
0: Era una mica jovenet, no? I bé, ponme otra, que me voy. I vaig parlar amb Els Còmplices. El Teo Cardalda em va mirar amb una cara, va dir... Ponme otra, que me voy. I més tard em vaig trobar en Nick Cayman, en pau, descansi. Bon nano, each time you break my heart.

quan va treure l'Each Time You Break My Heart, que tenia els cors de Madonna. Feien córrer que Nick Cayman era el nòvio de Madonna, però el nòvio era Sean Penn, que estava una mica gelós. L'únic que tenien Madonna i el company Nick Cayman era, doncs, a nivell professional, no? Un Nick Cayman super tímid, simpàtic, ell era model, és anglès o era anglès, i malauradament ens va deixar a l'any 2021 degut a una llarga malaltia. Em va saber molt greu perquè el coneixia personalment. Molt bé, ara una mica d'Italo Dance amb Laffer, una gran cançó que segurament recordareu i que es deia directament Secret Eyes. Molt bé, si em voleu contactar, ho podeu fer a Jordi Casas G a Instagram. Molt bé, aquest noi és el de I Like Chopin, va néixer a Beirut, al Líban, és italià, es diu directament Paul Masolini i Pierluigi Giombini, el mateix de la Dolce Vita, i tantes cançons, un gran crac i compositor li va compondre les seves cançons, com per exemple Masterpiece, Gazebo.

0: Ei, aquest és el show de cada setmana. Això és el Hit Parade amb Jordi Casas.
1: Outside the streets on fire, between what flesh and blood, what fantasy, in the quick of the night, is said, don't fear the reaper. This is a sun story of Dr. Jekyll and Mr. Wright.

0: que feia, no rieu, que es deia espagueti tiramilles. I el nom li va posar o la Gemma Balart i una companya que teníem a Cadena 13 i el gran Toni Fàbregas, que ens va deixar fa temps, descansi en pau, un gran locutor de ràdio, superdivertit, i el millor director de ràdio que hem tingut, bueno, a tota la vida.
1: Canalla, cabrons!
0: Començava. Bé, aquí teníem directament un tema que va composar el gran Mauro Farina, que ens va deixar l'any passat, amb Giuliano Crivellente, que va donde va la gente, donde va la gente, Crivellente. Eren Atrium, amb això que es deia Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Molt bé, senyors i senyors, això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Sóc en Jordi Casas i el que ve a continuació, un treball increïble amb una gent que són directament enginyers experimentals de música, un duet suís que es deia Yellow, amb una cançó que recordareu gratament també dels anys 80. Això es deia The Race.

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on Hudson.
1: Gran cançó que segurament haureu recordat, havia sonat molt a la ràdio, també la posaven a les discoteques, aquelles discoteques de Bola de Miralls, Moqueta, Granat, amb sofà.

0: els Reis. Sí, que venen el dia 5, si no recordo malament, The Reis, eh? The Reis, el Tortell, Tortell The Reis. Senyores i senyors, com és habitual, tenim a un noi que també està present arreu de Catalunya, a les seves zones, i bé, cada setmana ens presenta una cançó. Una cançó que a ell li porta molt bons records i vol compartir amb vosaltres. És l'Esteve Llop. Esteve, què tal? Què ens presentes avui?
1: Què tal, Jordi? Què tal, amigues i amics de Hit Parade? Un dia més, posem el focus en una cançó de fa una colla d'anys. Viatgem en concret a l'any 1991. La dècada dels 90 començava amb un moment molt bo per la música dance. I anem a recuperar una cançó d'una formació de la qual ja us hem parlat en altres ocasions, Two Unlimited. Aquest duet neerlandès format pel raper Ray Slinghart i per la vocalista Anita Doth. Aquest va ser un dels seus èxits més destacats als seus inicis i així de bé sonava en aquell 1991. Get ready for this.

ja, eh? Nosaltres marxem i tornem a la propera edició de Hit Parade, recuperant, com és habitual, els anys 70, 80 i 90. Get ready for this i res, que us deixem amb un tema que us recordarà allò de la rebesàvia, no? Aquella música que ballaven al can-can, no? Els anys 20, la Mari Sampere i, en definitiva, Xavier Cugat i tota aquesta gent que, malauradament, ja no estan entre nosaltres. Era l'any 1994 quan

0: comença.
1: Aquí comença.
0: Fem dissabte. Fem dissabte.
2: Molt bon dia des de la sintonia de Ripollès FM i Ràdio Sant Joan. En aquest dissabte 8 d'agost estem encetant una nova edició del programa d'èxits i novetats del Fem dissabte. Amb tu i fins les dues. Jo sóc Genís Martínez i per mi és tot un plaer. Hem començat amb La mirada de l'amor, ABC de Look of Love. Ara entrem a la llista del top 20.
0: El top 20 de la setmana.
3: Fem dissabte.

és la número 20 de la setmana. El projecte Joto. Amb aquesta història que es diu Deep Deep. Ara escoltem la veu espectacular de Teddy Swims. Mr. Now, It All. Busca un lloc a la llista del top 20 aquesta setmana. Molt bon dia.

0: I ara número 19 de la setmana trobem a Alejandro Sanz. Les guapes. Les nenes boniques que escolten la ràdio. Ràdio Sant Joan i Ripollet FM el dissabte al matí. Anem a recordar una d'Àfrica Bambata.
1: You lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

amb la col·laboració dels UB40. Va ser tot un èxit a finals de la dècada dels 80. Africa Bambaataa i Reckless. Des de la nostra màquina del temps.

versió 2026 de l'àlbum clàssic dels Spandau Ballet, de la mà del DJ Majestic, que fa unes temporades ja va remesclar el clàssic de Bonnie M. Rasputin. Es queda aquesta setmana a la 18, dintre de la llista del Top 20, que repassem des de Ràdio Sant Joan i Ripollès FM. Four Seasons. La tornada també aquest any de Ellie Goulding.

és la primera vegada que l'escoltem aquí al programa. La nova cançó d'Ellie Goulding que es diu Four Seasons. Estem a punt de fer una petita pausa, però abans arriba Now. Ha publicat nou àlbum i dintre d'ell es troba Serotonin. Tornem amb moltes més en res.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
2: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
3: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
4: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa.
5: Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser.
6: Apunta't a banksang.net/donar.
7: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
8: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
9: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.
0: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'Uyer, Fecoris, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
10: Fem dissabte, la millor combinació musical pel cap de setmana.

van arrasar el 87 amb aquesta versió del clàssic Venus. Elles, Bananarama. Nosaltres el fem dissabte i el recuperem als èxits. Els millors del 70, 80, 90, 2000. Des de Ràdio Sant Joan i Ripollet FM. En aquesta edició estiuenca del 8 d'agost. Acompanyant-te fins les dues del migdia. Amb un munt d'històries musicals. Les novetats de la setmana. Els hits de la llista i els records. Gràcies per compartir-lo amb nosaltres. Ens espera la nord-americana Ava Max. Això es diu Energy.

És tot un clàssic de 1993 amb la versió 2026 que l'ha fet Marçal Ventura. Paco Pil. Viva la fiesta! Viva la fiesta.

aquesta també és una versió 2026 d'un clàssic dels 80 dels Frizz. La cançó que es diu I-A-E-O-U. Versió 2026 que dona pas a l'Hipnòtic Tango de My Mind. Tornem a viatjar en el temps.

Esto es un clàssic omple pistes, el so de My Mind i el Hypnotic Tango. L'hem recobrat per tu des de la 107.9 Ràdio Sant Joan i 98.7 Ripollès FM. Què tal? Com portes aquest estiu 2026? Esperem que molt bé.

Pels moments de passar per al programa, Joss Bakery, My Place. I aquesta és número 1 al Regne Unit aquesta setmana. Moving to the Sun, del DJ Yati Ugel. Per arribar a fer una petita pausa, arriba a les 12. Bono Vieix, Adam Clayton i Larry Mullen. La formació irlandesa Juju. I això que s'anomena Strip of Dreams, al carrer dels somnis. Tornem enrere moltes més, no marxis.

0: Hem arribat al migdia amb la música d'ella, Belinda Carlisle, Live a Life On. Així comencem nova hora d'èxits des de Ripollès FM, Ràdio Sant Joan, en aquesta edició del 8 d'agost del programa d'èxits i novetats del Fem Dissabte. Un plaer acompanyar-te.
1: Fem Dissabte, on neixen els èxits.
0: DJ Nano, Lexter. Això és Wonderful World.

La setmana passada te la presentàvem com a novetat i aquesta arriba a la llista. Número 16 per DJ Nano, el madrileny, i Lexter, Wonderful World. El Lexter, que durant molts anys va ser DJ i showman a una coneguda discoteca de Barcelona anomenada Underground, que ja no existeix. Allà al carrer Balmes. Quines festasses!

Vols bona música? Has trobat el lloc perfecte. 98.7 i 107.9. Aquí sonen èxits. Bon migdia.

Classic and Trust Classics. El No Stopping Us Now. Sonant aquí al Fem dissabte. En aquest 8 d'agost. Compartint l'estiu des de la teva ràdio. Gràcies per ser-hi. No parem fins les dues. Ens espera Katy Perry.

Des de fa setmana se'ns presenta Watch It Burn, Katy Perry. Ara el DJ francès Bob Sinclair. Nova producció 2026 que s'anomena Tequila Ibiza.

las bucadas, las cosas Licky Lee y la producció del Swedish House Mafia. Nova història que s'entrava en llista. Happiness is so sad. I abans d'arribar dos quarts, D.O.D. Careful, tornem enrere.

0: al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
4: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.

Fem dissabte. On neixen els èxits.

No podia faltar per obrir nou bloc Michael Jackson. Leave Me Alone des del seu àlbum Bad. L'hem recuperat per tu en aquesta edició 8 d'agost del programa d'èxits i novetats del teu fent dissabte. Compartir-lo amb tu des de Ràdio Sant Joan i Ripollès FM.

aquesta ja comences a conèixer. Never Coming Down. Samuel Sartini. I aquest artista el coneixem. Ve des d'Irlanda. Es va refugiar a la música després de la pèrdua dels seus dos germans. Moncrief. Wild Horses.

0: Fem dissabte.
1: On neixen els èxits? Això és el Fem dissabte. Acabem de conèixer Moncrief.

Aquesta ja fa setmanes que gira per les radiofórmules europees. Magnetic. Bausà. Sonant aquí el Fem Dissabte. On recuperem aquest clàssic de la banda de Chris Martin. Him for the Weekend, Coldplay.

Les millors dels 70, 80, 90, 2000 també tenen cabuda aquí. El programa d'èxits i novetats. El teu fent dissabte. Him for the Weekend. Ara ens espera Martin Garrix i YouTube.

És la tornada 2026 al món musical de la banda irlandesa YouTube. I aquest és el remix que ha fet Martin Garrix d'una de les cançons que trobarem al seu nou àlbum, Fire Files. Martin Garrix, que també ha col·laborat amb aquest artista que està a punt de sonar. La reina del pop, Madonna. Love Sensation.

S'està convertint en el disc del 2026. La setmana que ve punxaré aquesta mateixa cançó amb la versió que ha gravat amb Kylie Minogue. Love Sensation. I per arribar a fer una petita pausa, els Britannics Bros, creadors de hits com When Will I Be Famous, ens porten fins la pausa I Hope You Nothing. No marxis molt lluny.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lubit Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
2: Tu sabies que el germà de la Laia patia assetjament escolar?
3: Ah, sí? I com està?
4: Molt millor, gràcies a la intervenció de l'USAP.
5: La Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència dona resposta a les violències que viu l'alumnat. Si vius una situació de violència, contacta amb la USAP a través del telèfon 900 923 098, el correu electrònic usap.educació@gencat.cat o l'aplicació web USAPS. T'escoltem, t'ajudem, et protegim. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
7: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferim convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER. Treballem el futur.
8: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
1: En antena, Janís Martínez.

Hem tornat de la pausa recuperant una de 1986 d'Stephanie, la princesa de Mònaco. Ens portava en aquells dies Irresistible. Així ens atem a l'últim bloc del dia d'avui, d'aquesta edició del 8 d'agost del Fem Dissabte. Ara amb xacacà.

ja fa setmanes que te la punxem aquí a la ràdio. Boogies in my soul. Com ja que can. Snoop Doggy. Quatre de la setmana. Donant pas al DJ Ugel i David Guetta amb Shine.

fa un parell de temporades ho va patar amb el Nochentera, la noia de la Maresma, Vico. En aquest estiu del 2026 es porta Tiramisú. Ara una de Betty Miranda i el Take Me to the Top.

Una de les cançons que recuperem des de la maleta del nostre company Josep Lloret, des del seu programa Beat 45, on sonen cançons com aquesta que t'ha punxat de Betty Miranda, Take Me to the Top. I ara una altra vegada ella. És la primera vegada a la història del Top 20 del dissabte que un artista col·loca dos cançons entre les 5 primeres. Imparable Madonna, Dance Teria, dos de la setmana.

0: ja podem dir que aquest 2026 és la tornada a lo gran de la reina. Dansteria número 2. A la cinta, Read My Lips. I a punt d'entrar a la llista es troba Love Sensation, la versió amb Kylie Minogue. Com et dic, està imparable. Ara coneixem el número 1 de la setmana. La cançó més important per aquests propers 7 dies.
1: Això és un número 1.
0: Bibi Rexha, David Guetta. Sad Girls.

Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

0: invertir millor per fer una comarca més neta i sostenible. O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família. Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Olivia, quin moment tan bonic, la Lumic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
2: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
3: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
2: Ara més que mai, Creu Roja.
4: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
2: Gràcies.

0: pavelló
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. Des d'avui, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. Aquesta és la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provinents d'Espanya i en cas contrari hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetria ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura, així que des d'avui es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i altre país. Malgrat la mesura avui, a l'aeroport del Prat, com diem, hi domina la tranquil·litat. Això sí, en paral·lel, la vaga indefinida de la plantilla de Ground Force al Prat continua provocant afectacions. Segons la CGT, en 5 dies s'han hagut de cancel·lar més de mig centena de vols i entre 1.500 i 2.000 maletes es troben paralitzades. La vaga també està generant cues d'accés al vestíbul. I d'altra banda, la Protecció Civil manté l'alerta per pluges fortes avui a la tarda a Catalunya, especialment al Pirineu i Prepirineu Occidental. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, per la qual cosa es demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es facin a l'exterior. El Servei Meteorològic de Catalunya pronostica que les tempestes poden ser intenses, amb més de 20 litres en períodes de 30 minuts en comarques com l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça, i amb menys probabilitat a la resta del Pirineu Central, punts de la Catalunya Central, comarques de Lleida i Terres de l'Ebre. I en plana de successos, una dona de 97 anys va morir ofegada ahir al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió a la Segarra. Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants. I parlem també dels serveis públics especialitzats d'atenció a les violències masclistes, que han atès 11.426 persones durant la primera meitat de l'any, segons dades publicades avui per la Conselleria d'Igualtat i Feminisme. Els serveis han ofert suport psicològic, jurídic, social i residencial davant qualsevol situació de violència masclista, tenent unes 10.000 dones, 1.113 fills i 317 adolescents. En tot l'any passat, aquests serveis van atendre 14.550 persones, cosa que implica que en només 6 mesos ja s'han atès el 80% del total de persones ateses l'any 2025. I en els esports, el Barça ja és a Udine, Itàlia, per disputar aquesta nit un triangular de pretemporada a la primera edició del torneig internacional Friuli-Venezia-Giulia Cup, que l'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora, carnisser, carnissera, dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872 208 678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
3: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
4: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
5: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa.
6: Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser.
7: Apunta't a banksang.net/donar.
8: Patricia Zavala.

0: Consultoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Des d'avui, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetria ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura, així que des d'avui es controlen mútuament els passatgers provenents d'un i d'altre país. Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona al Prat hi domina la tranquil·litat. Tot i això, la vaga indefinida de la plantilla de Ground Force continua provocant afectacions. Segons la CGT, en 5 dies s'han hagut de cancel·lar més de mig centena de vols i entre 1.500 i 2.000 maletes estan paralitzades. La vaga també està generant cues al vestíbul d'accés. I Protecció Civil manté l'alerta per fortes pluges avui a la tarda a Catalunya, especialment al Pirineu i Prepirineu Occidental. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, per la qual cosa es demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es facin a l'exterior. Es poden acumular més de 20 litres en 30 minuts en comarques com l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça, i amb menys probabilitat a la resta del Pirineu Central, punts de la Catalunya Central, comarques de Lleida i Terres de l'Ebre. Canviem de tema ara perquè prop de 900 persones participen aquest vespre a la cursa del Seguici de Tarragona. La 12a edició manté els 5 quilòmetres en un recorregut que cobreix bona part del nucli antic de la ciutat, des de la plaça de la Font fins al pla de la catedral. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Laura Casas.
3: El Club Excursionista Llibera Adrenalina i la Mulassa tornen a organitzar una de les curses populars més esperades i més participatives enguany, amb prop de 900 inscrits. En aquesta edició, les tres curses infantils donaran el tret de sortida a 8:15 del vespre. Joan Carles Gil, president de la Llibera Adrenalina, destaca l'esportivitat de l'acte i que la canalla tingui el seu punt de trobada.
4: No competitiva 100%. De fet, hi ha molts nens que participen, ja els més grandets, de 8, 10 o 12 anys, que fa la cursa infantil, i després permetem que amb els seus pares, que si estan inscrits a la cursa llarga, puguin acompanyar-los.
3: La cursa general començarà a 9:15 de la nit. Com a novetat d'enguany, hi haurà un punt d'animació a la plaça de la Pagesia.
2: I acabem amb un apunt en plana cultural, perquè el director, dramaturg i realitzador de televisió Àngel Alonso Tomàs, cofundador del Teatre Villarroel, va morir ahir divendres als 84 anys, segons ha informat el grup Focus. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallers, la Lubit Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
3: Els teus pares són dependents i l'administració no t'ofereix cap recurs? No reps resposta de l'administració? El soroll del carrer no et deixa dormir i l'Ajuntament no actua? La síndica de Greuges de Catalunya defensa els teus drets davant de l'administració. S'hi pot adreçar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva nacionalitat i edat, i també empreses i associacions. Resol queixes i consultes d'àmbits com salut, habitatge, educació, i t'hi pots adreçar via web, telèfon o presencialment. Queixa. Transforma. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
5: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
4: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
6: Hey, this is Sam Fender.
7: Hello, I'm Olivia Dean. Please don't rain.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Des d'avui Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provenients d'Espanya i, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetia ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura, així que des d'avui es controlen mútuament els passatgers provenients d'un i d'altre país. Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona el Prat hi domina la tranquil·litat. En paral·lel, això sí, la vaga indefinida de la plantilla de Ground Force al Prat continua provocant afectacions, i és que segons la CGT en 5 dies s'han hagut de cancel·lar més de mig centena de vols i entre 1.500 i 2.000 maletes estan paral·lel. La vaga també genera cues al vestíbul d'accés. I d'altra banda, Protecció Civil manté l'alerta de fortes pluges per aquesta tarda a Catalunya, especialment al Pirineu i Prepirineu Occidentals. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, per la qual cosa es demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es facin a l'exterior. El Servei Meteorològic de Catalunya pronostica que les tempestes poden ser intenses amb més de 20 litres en 30 minuts en comarques com l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça, i amb menys probabilitat a la resta del Pirineu Central, punts de la Catalunya Central, comarques de Lleida i Terres de l'Ebre. I en plana de successos, una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió a la Segarra. Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany. El 15 de juny, a més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants. Donem ara un cop d'ull ràpid al trànsit perquè hi ha un parell de vies tallades a la xarxa viària. Es tracta de l'L401 a Lleida, el tram de Fígols i Alinyà, i també la C58 d'entrada a Barcelona, aquest cas en sentit Sabadell, ja que ha bolcat un camió aquest migdia. En plana cultural hem de destacar que el director, dramaturg i realitzador de televisió Àngel Alonso Tomàs, cofundador del Teatre Villarroel, va morir ahir divendres als 84 anys, segons ha informat el grup Focus, referent del teatre i l'audiovisual a Catalunya. Alonso deixa una trajectòria artística de més de 50 anys vinculada a alguns dels grans èxits de l'escena teatral del país. I en els esports recordem que aquesta nit el Barça té doble enfrontament de pretemporada, en aquest cas un triangular davant l'Udinese i el Nottingham Forest. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ella, batega per tots. No sempre ha bategat tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors, 20.000 gràcies.
0: Creu Roja. Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
3: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran. Immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
4: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER. Treballem el futur.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. Espanya aplica controls fronterers des d'avui per als viatgers procedents d'Itàlia com a resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers espanyols arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada d'aquests controls i que en cas contrari hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetia ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura, així que des d'avui es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i d'altre país. I en successos, un motorista ha resultat ferit greu avui en un xoc frontal entre tres motocicletes a la carretera L401 a Fígols i a l'Anyà a l'Alt Urgell, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El motorista ferit ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Arran de l'accident, s'ha tallat durant una hora la carretera L401. Pel que fa al trànsit, precisament, tallades ara mateix la C58 a Barcelona en sentit Sabadell per un camió volcat i l'autovia A2 a Cornellà en sentit Barcelona per un incendi de vegetació. I a Rodalies, la circulació està interrompuda a la línia R3 entre Planoles i La Molina per una incidència tècnica d'un tren al baixador de Toses. Segons ha informat ADIF, Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i ha comunicat que de moment no hi ha previsió de restabliment. Renfe ha establert, això sí, un servei alternatiu per carretera entre totes dues estacions. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Hem tornat a tenir una tarda passada per aigua, sobretot a la franja de Ponent i tot el Pirineu, on hem tingut ruixats que han descarregat amb molta intensitat i, de fet, a les dues properes hores encara mantindrem aquesta inestabilitat. Amb un migdia on les temperatures han estat càlides una altra vegada, sobretot al Pla de Lleida, on hem tingut valors per sobre dels 38 graus, com ha estat el cas de Seròs o també de Torres de Segre. Amb unes primeres hores del diumenge, que ens despertarem amb la presència de molts més núvols, sobretot a la franja de Ponent i a les Terres de l'Ebre, però a mesura que vagi passant al matí, aquests núvols tendiran a marxar i el migdia en general serà molt assolellat. A la tarda tornarem a tenir creixement de nuvolades molt més disperses, molt més aïllades, on ens podran portar alguna precipitació al punts del Pirineu. Amb un migdia on les temperatures s'enfilaran, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, on esperem valors entre els 37 a 39 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona nit.
2: I en els esports, el Barça ja és a Udine, Itàlia, per disputar aquesta nit un triangular de pretemporada. Els blaugranes s'enfrontaran a l'Udinese a partir de les 9 i al Nottingham Forest anglès a partir de les 10. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret.
1: Let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
2: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tayacs, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Hey guys, I'm Kygo.
1: Hey, what's up? It's Khalid.
2: Ripollès FM.

0: las 7.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Eduard París. Un motorista ha resultat ferit greu en un xoc frontal entre tres motocicletes a la carretera L401 a Fígols i Alanyà, a la comarca de l'Alt Urgell, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El motorista ferit ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En total hi ha hagut 5 afectats per la col·lisió, a banda d'aquest ferit greu, amb 4 ferits més, en aquest cas, de menys gravetat. Arran de l'accident s'ha tallat durant una hora aquesta carretera L401. I un incendi de vegetació ha obligat a tallar parcialment la 2 a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. Els bombers destinen 7 dotacions a apagar el foc que s'ha originat en uns matolls en una zona entre l'autopista i les vies del tren. Els conductors que vagin en sentit Barcelona poden fer el desviament per la sortida 607, mentre que la sortida 609 es troba tallada. Pel que fa al trànsit, i a banda d'aquest carril tallat a la 2, també hi ha carrils tallats a la C60 a la Roca del Vallès cap a Granollers, a la C32 a Esplugues cap al Nus Trinitat i a la B20 també en direcció Nus Trinitat. I a Rodalies, la circulació a la línia R3 entre Planoles i La Molina s'ha restablert després d'estar aturada al voltant d'una hora per una incidència tècnica d'un tren al baixador de Toses. No és la primera incidència que pateix la línia en les darreres hores, ja que aquest divendres al vespre es va haver d'aturar també el pas dels trens entre Ribes de Freser i Planoles per la caiguda d'un arbre a la via i no s'ha reprès fins aquest matí. Canviem de tema. Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia com a resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers espanyols arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provinents d'Espanya i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetia ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura. Així és que des d'avui es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i d'altre país. I en successos, una batuda dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i treballadors de TMB desplegada aquest passat vespre i nit va acabar amb 6 detinguts i 94 identificats que acumulaven 306 antecedents, segons ha informat la policia catalana. Una de les detencions va ser per lesions, 3 per robatori amb violència i intimidació, una per agressió sexual amb tocaments i la darrera per amenaces amb arma blanca i lesions. I en els esports, el Barça ja és a Udine, Itàlia, per disputar aquesta nit un triangular de pretemporada. Els blaugraners s'enfrontaran en 2 partits de 45 minuts, primer a l'Udinese Itàlia a partir de les 9 i després al Nottingham Forest anglès a partir de les 10. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
2: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc. I en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
3: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.
4: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
3: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros en vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
5: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
6: My name is Alex Warren.

0: Són les 8.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. Un motorista ha resultat ferit greu en un xoc frontal entre tres motocicletes a la carretera L401 a Fígols i a Alinyà, a l'Alt Urgell, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El motorista ferit ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En total hi ha hagut 5 afectats per la col·lisió, a més d'aquest ferit greu, amb 4 més menys greus. Arran de l'accident s'ha tallat durant una hora aquesta carretera L401. Seguim a les carreteres perquè un incendi de vegetació ha obligat a tallar parcialment la 2 a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. Els bombers han destinat 7 dotacions a apagar el foc que s'ha originat en uns matolls en una zona entre l'autopista i les vies del tren. Els conductors en sentit Barcelona poden fer el desviament per la sortida 607, mentre que la 609 es troba tallada. I encara a les carreteres, un camió de recollida de residus ha volcat aquest migdia a la C58 a Barcelona, complicant la circulació al nus de la Trinitat. El camió accidentat s'ha retirat del tot cap a les 5 de la tarda i han continuat les tasques de neteja de la via. Poc abans de les 7 s'ha reobert totalment la circulació a Barcelona en sentit nord. I Protecció Civil a hores d'ara adverteix de fortes tempestes durant les properes hores, juntament amb l'avís de temps violent per part del Meteocat. El fenomen es concentra al Pirineu i Prepirineu Occidental i a Ponent, on descarreguen xàfecs acompanyats de tempesta i se n'aproximen més des de l'Aragó, amb possibilitat de pedra de diàmetre superior als 2 centímetres, ratxes de vent superiors als 90 km per hora, esclafits i tornados. Marxem ara a Rodalies, on està tallada la circulació a l'R1 i l'RG1 entre Blanes i Pineda de Mar per un incendi a prop de les vies en una zona de canyes que ha obligat a activar 3 dotacions dels bombers. El foc ja es troba controlat i Renfe ha establert transport alternatiu per carretera entre Pineda de Mar i Massanes a causa de la incidència. DIF ha informat que a causa del foc s'ha tallat l'atenció entre les estacions de Pineda i Blanes a petició dels propis bombers. On ja s'ha restablert la circulació és a la línia R3 entre Planoles i La Molina després d'estar aturada al voltant d'una hora per una incidència tècnica d'un tren al baixador de Toses. No és la primera incidència que pateix la línia en les darreres hores, ja que aquest divendres al vespre ja es va haver d'aturar el pas dels trens entre Ribes de Freser i Planoles per la caiguda d'un arbre a la via i no s'ha reprès fins aquest matí. I en cultura, el director dramaturg i realitzador de televisió Àngel Alonso Tomàs, cofundador del Teatre Villarroel, va morir ahir als 84 anys, segons ha informat el grup Focus. I tanquem amb els esports perquè el Barça juga a partir de les 9 un triangular a Udine, Itàlia, s'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

I res, us saludo a tots aquells i aquelles que ara mateix m'escolteu, per exemple, des d'un altaveu intel·ligent, o bé en línia, online, o bé des del podcast de Spotify, iVoox, o bé Apple Podcast.

Empordà, Girona Capital i el Gironès, a Manlleu i l'Osona, també els nois i noies que esteu, per exemple, al Baix Llobregat, al Vallès, al Maresme, a Barcelona, al Barcelonès, tota...

res, anem a començar el programa. L'hem encetat fa no res amb aquesta tanda de paraules que no diuen res. Això m'ho va dir un oient fa molts anys. Diu, Casas, portes 2 minuts parlant i no has dit res. Senyora Flores, Mariano Flores ho feia molt millor. Molt bé, senyores i senyors.

I a vegades que els noms dels artistes et donen peu a dir paraulotes malsonants allò per la ràdio, no? Richard Cools, dels Communards, o Tita Lau, aquesta noia britànica que, per cert, és mig xinesa, mig anglesa, i és una de les divas de la música electrònica.

com el de Talking Heads, però no tenen res a veure amb Nauts i una cançó que es diu 1988, és a dir, 1988. George Byrne, Knox Break of Down. Des d'aquest EP, que es diu 1998, us l'estrenem a Jordi Casas House.

0: Jordi Casas, Pau i Keith Parade. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu a moc, així, o fent un jingle. Jordi Casas House.
1: Jordi Casas House.

89 vaig punxar i presentar com a novetat el Jordi Casas Camp. Una bonica cançó de Sonic Zoo Orchestra

Place. Ella ens passa les cançons abans de que sonin a altres programes i a altres llocs. Atenció!

Si la teva emissora preferida encara no passa aquest programa, no saben el que es perden. Digue'ls-hi i que es posin les piles.

finalment podem escoltar Don't Blind amb això que es diu I Like The Way. Res, continueu bevent aigües minerals, a passar-ho bé, estigueu fent el que estigueu fent.

0: nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
1: Són les 10.
2: Des d'ara i fins les 6 del matí, la nit dance. La música més exclusiva i amb més qualitat del món. Del món. House, deep house, dance. La nit dance. Els sons més elegants només per tu. Només a Ripollès FM.
3: A Ripollès FM.